0: Your husband is coming.
1: Power Mega Viet World Non-Stop Music. Però...
2: Ell és el Power Stone, el... Vens que extra com vostès... Vaja d'ara, veig sola.
1: Mira, la meva vesella està...
2: No, som ens volem que ells... Ho accepteix per a
1: Vinc, que és que hagi de... Ei, l'ego de Black Eyed Peas i concert i l'on... Ilms el... Xelis i Smelo, no sé, terve que han un de hormones, eh? Vaig mirar que xelis. I ara també el sisco i Xelina, som per sobre de buit. És ma gorts el tio, estes concert, no, no. Jo, se da... D'èpic vibe. Que s'ho és... Belga, no toquen èpic, en tot, és... Ahorita me sale de peo melo, lo. El CPM, peo melo, lo, no. Dale que sea Power Eaters, duro. Lega, loco, Black Eyed Peas, I got a feeling when you buy it,